0: 37 minutos de la tarde, seguimos aquí en Illes Balears en la Onda y ahora sí es momento de saludar en nuestra tertulia a nuestros tertulianos. Y será la última tertulia, por cierto, Catalina Siler, lo estábamos hablando, de la temporada.
1: Ai, ja me sap greu de desitjar bon estiu a tothom.
0: Bueno, donant vacances, bueno, que tampoc està malament.
1: No, no, està molt bé, està molt bé. Ja fa una temperatura ideal per començar a pensar en activitat de vacances, encara que s'hagin de compaginar per molt de ciutadans en sa feina.
0: Exactament. També saludam en Tomàs Bordoi, que està amb nosaltres. Hola, què tal?
2: Hola, què tal? Com va? Bones tardes a tots. Com va?
0: Molt bé, molt bé. I també en Tolo Cervera. Què tal, Tolo?
3: Què tal? Bones tardes a tots.
1: Bones tardes, Tolo i Tomàs.
0: I de tornar a coincidir, tots quatre aquí en les tertúlies d'Illes Balears de la Onda, d'Onda Cero. Escoltàvem fa un minutet precisament Ana Maria Cortés, la nostra companya d'informatius, explicar-nos les últimes hores, no, respecte a aquest conflicte que hi ha ara mateix a Cuba, en les amenaces d'en Donald Trump, el que està obligant moltes cadenes hoteleres d'aquí, mallorquines i de Balears, pues a deixar d'operar, no? A Silla, sabem que Melé ha deixat d'operar 15 hotels a Cuba, també Iberostar. No sé, aquesta pressió d'Estats Units, en aquest cas de Donald Trump, què podem esperar en els pròxims mesos si això acabarà per donar per finalitzada, no, aquesta operativitat de les cadenes mallorquines, Catalina?
1: Mm. Jo crec que per finalitzada no, perquè encara que deixis d'operar les infraestructures que són de qualitat, que són pensades amb uns paràmetres com estem acostumats aquí, que són cadenes punteres, no només a nivell balear, sinó a nivell mundial, les infraestructures queden i jo crec que està... El futur és que se tornarà a operar. La situació és molt dificultosa. És dificultosa pels ciutadans de Cuba perquè veiem molt d'informatius. No tenen llum, no tenen aigua, no tenen de res i això se va agreujant. I jo espero i desig que això sigui un tema de temporalitat, perquè tant pels hotelers mallorquins, que tenen una activitat econòmica allà, però sobretot per la població de Cuba, que Cuba és un lloc turístic i és un lloc que també s'ha de beneficiar d'aquesta activitat.
0: Tomàs, també hem escoltat en el delegat del govern avui donant suport, diguem, en aquests empresaris d'aquí de les illes, però és que principalment també el Consell de Mallorca en aquest cas o el govern demanen també que puguin ajudar de qualque manera l'executiu central, el govern, l'estat, en aquestes cadenes mallorquines, sobretot per la seguretat, no?
2: Bueno, aquí el que fan Donald Trump és un poc repetir la jugada, la mateixa jugada que els arancels. Llavors està amenaçant concretament ara en Cuba a les companyies mallorquines, que a les multinacionals mallorquines que operen a Cuba, vages el segell de Gaesa, que és el conglomerat controlat per les forces armades, no? S'ha de dir que els hotels que es gestionen davall el que és Cubana Camp i Gran Caribe, aquests encara poden seguir operant. Però jo crec que, en definitiva, aquí de lo que se tracta és que també l'administració central espanyola actuï diplomàticament. I jo crec que també, com diu una Catalina, totes aquestes infraestructures que se varen fer a partir de fa 30 anys i que han consolidat aquestes empreses multinacionals mallorquines amb una oferta de qualitat excepcional, jo crec que passat la tormenta, pues vendrà la calma, no? I jo crec que aquí ara, què passa? Que en Trump torna a fer un pols cap a empreses espanyoles, també degut a les pèssimes relacions que té en aquests moments en el govern d'en Pedro Sánchez.
0: Tolo, per exemple, si no veiem aquesta anàlisi que ens ha fet en Tomàs, d'una Catalina també, però no sé com podem veure, perquè ja cada dia coneixem una nova cadena hotelera, no? Podrem dir mallorquina, que va deixant d'operar o reduint els hotels que tenen oberts allà. Pot ser que la situació no sigui tan greu, però per lo que veiem a diari, no? Que cada dia coneixem una nova cadena hotelera que decideix frenar aquesta activitat.
3: Sí, jo no tinc, en aquest cas, em sap greu, la mateixa visió que té la meva bona amiga i el meu bon amic. Això era algo que se va venir, i se va venir que quan de Cuba hi hagués un canvi de règim, Estats Units seria el primer que es tindria el predomini econòmic i amb influència política en aquell país, i, bueno, s'ha adaptat per les formes d'actuar d'en Trump. A partir d'aquí, una de les coses, Tomàs, que jo crec que no hem de recomanar és que intervengui l'administració espanyola, o que hauria de fotre tot. Si hi ha una possibilitat de que qualque cosa s'arregli, que ho deixin així. Els nostres empresaris turístics, en aquest cas, els principals empresaris d'aquesta comunitat, jo crec, i els ha arriesgat d'això, però crec que ho tenien bastant assumit. Ja te repeteix que això és algo que se va venir. A partir d'aquí, imagina que efectivament que hi hagi un canvi de règim, a les bones o a les males, això hi serà, no me cap dubte. A partir d'aquí hem d'entendre que hi ha les grans també companyies turístiques o hoteleres del món, de Sheraton, Hilton, Hyatt, etc., que estan esperant el seu moment. Per conseqüent, serà bastant complicat, per desgràcia crec jo, que se pugui tornar a l'estatus que teníem ara, que érem, sobretot les cadenes mallorquines, els primers hotelers d'aquell país.
0: A mi també el que em sorprèn, i no a la vegada, també us ho he de dir, és aquest secretisme, no?, per part de les cadenes hoteleres, per, sobretot nosaltres, aquí en els informatius, a la redacció d'Onda Cero, hem intentat parlar amb Melià, parlar també amb Iberostar, i de qualque manera entenc també aquesta prudència, però a lo millor podrien explicar perfectament quina és la situació actual, no?, en aquest país i què és el que estan vivint. No sé, Catalina.
1: Jo crec que, com molt bé deia, la prudència en aquest moment és una gran virtut i és un actiu empresarial per tots els hotelers mallorquins que són allà. Jo no és que desconfinés i desconfiar, però tots hem vist unes maneres i uns modos d'actuar del govern d'en Trump que... pots estar d'acord o en desacord, però són modos molt poc convencionals, molt poc habituals dins el que és la diplomàcia o la lealtat institucional amb altres països. Per tant, qualsevol cosa que pugui posar en risc, més en risc, la situació, jo crec que s'ha d'actuar en prudència i sobretot assumir... Jo, a tots els mallorquins, el que no són, són nous en aquesta activitat. No són persones que s'han incorporat fa molt poc temps en el turisme o l'activitat turística a Cuba ni a altres llocs. Per tant, jo crec que tenen uns estudis molt clars, són molt conscients de la situació i tenen molt mesurades les seves passes. Ara, qui és incontrolable és en Trump i les seves mesures. Però jo, en aquest moment, també callaria i tampoc no diria res i aturia amb moltíssima prudència salvaguardant els meus interessos de present i de futur a Cuba.
0: Això és lo que...
2: Tot s'ha de dir, Tomàs, també, sí. Perdona, petit, tot s'ha de dir que clar, que també, anem a veure, també tanquen hotels d'altres companyies no per les amenaces d'en Trump, sinó perquè no hi ha turistes. És a dir, en aquests moments les companyies aèries no volen a l'Havana. Però no volen a l'Havana perquè no hi ha combustible.
1: Clar.
2: I a l'Havana pues, no hi ha llum. Llavors, clar, és que els turistes allà no tenen res a fer, perquè és que els hotels, és a dir, no hi ha combustible, no absolutament res. I en relació a el que deu abans del tema d'en Trump, també s'ha de pensar una cosa. A Venezuela, la situació d'en Trump va ser eficaç, va ser evident i tal. A Venezuela hi havia una companyia que tenia tots els seus, una companyia espanyola que tenia tots els seus béns incautats i que gràcies a en Trump va començar a funcionar, que és Repsol. Repsol, en aquest moment, està traient petroli de pèssima qualitat, però bueno, té refineries molt potents a Cartagena, està traient vaixells de petroli que està duent a les refineries espanyoles que té i que li han deixat operar i incrementar inclús, té cupos d'increment d'un 30% del petroli que ha de dur cap aquí. Això també depèn molt de l'habilitat dels empresaris. Jo crec que els empresaris hotelers mallorquins, que són, insistes, són multinacionals, tenen molta habilitat i són molt discrets. Tampoc diuen molta cosa, Patrícia, perquè crec jo, perquè

0: també hi ha en joc un coste reputacional molt important. No s'ha d'oblidar que Melià cotitza en bolsa i aquest dalt de baixos poden, fins ara no, però poden perjudicar la seva valoració en el mercat de valors.
1: Totalment comprensible, també hem de dir, en aquest moment, sobretot que estan passant i que estan vivint en aquesta també incertesa, no? En el final, que afectarà segurament en els beneficis d'aquest any o no, bé, ja ho sabrem. Hi ha un altre tema, xerrant de Cuba, de Trump, del turisme, perquè aquí a Balears, bé, suposo que ja ho haureu vist, aquest cartell, no?, que se va posar a l'aeroport de Palma, que segons el govern incentivava en el turisme d'accessos. Catalina, com s'ha viscut aquest moment, no?, d'aquesta reivindicació per part del govern?
2: No era un cartell, era publicitari. Era una macrolona publicitari que... Jo crec que això és una conseqüència de la manca de bones relacions institucionals. Tots sabem que AENA, les competències d'AENA són estatals, però aquí hi ha un govern que té plena autonomia per gestionar moltes matèries dins aquesta capacitat d'autonomia que ens confereix la Constitució. I, per tant, moltes actuacions que s'han de fer s'ha de partir d'aquesta bona relació i de lleialtat institucional. I jo crec que això és una conseqüència més d'aquesta manca de relació institucional que hi pugui haver. AENA no pot permetre que se faci una... per molt de beneficis o per molt de guany econòmic que li suposi una lona d'aquelles característiques una part de l'aeroport, no pot defugir que és un aeroport que està a una zona sensible, territorial, ment parlant, com són unes illes que es Balears, i per tant no pot incórrer en aquest error o aquesta manca de lealtat institucional de, per molt que li doni guanys econòmics, posar una publicitat d'aquestes característiques, i per tant, i les conseqüències han estat que s'ha llevat o s'allevarà aquesta...
1: Se retirarà. Però és que també no és l'únic, no?, que ha creat aquestes ampolles, podríem dir, entre el govern i el govern central per aquesta gestió de l'aeroport d'Eivissa, per exemple. El govern també ha mostrat la seva oposició, aquella macroampliació prevista que diuen que està feta sense consens per al territori. Hi ha molta tensió entre el govern central i entre el govern autonòmic per a la gestió d'aquest aeroport o dels aeroports de les Illes, perquè som un dels destins, no?, més importants d'Espanya, Tomàs, però sempre ha estat així o què ha passat en els darrers anys?
0: No sempre ha estat així. És a dir, aquí què passa? Que clar, que en aquest moment se donen unes circumstàncies que al front d'aquestes institucions pues, tenim un ministre com Òscar Puente que no té gent de sensibilitat i és responsable d'AENA, Maurici Liceña, pues està fent política, i això i tot el cas de la pancarta aquesta és una demostració de la poca sensibilitat que tenen precisament aquests senyors cap a un aeroport que els està traient les castanyes del foc, que és dir, que és un conjuntament amb Madrid i Barcelona un dels que més recauda per aquesta empresa, no? I evidentment aquí s'ha de tenir en compte que estan abusant d'altres. Jo sempre he reivindicat que cada vegada que nosaltres hem d'anar a l'aeroport o hem d'aparcar, a on hem d'aparcar? Mos fan aparcar en esterrat, pràcticament.
1: Això deia la presidenta del govern aquí l'altre dia, també.
0: Mm-hmm. Però és que té tota la raó, la presidenta, perquè la primera, la segona i la tercera planta de l'edifici està llogat a unes empreses d'alquiler de cotxes, i nosaltres necessitem l'aeroport perquè són les nostres carreteres. És a dir, i nosaltres no hi anem per gust, hi anem perquè han de fer un vol, han de acompanyar un familiar, on han d'anar a cercar un. I això, evidentment, te demostra que aquesta gent, pues, tant els dies, és habitant de Balears.
1: Clar, després, nosaltres...
3: Sí, per...
1: Tolo, nosaltres ho pensàvem a la redacció, sí. Perdona que te digui, perquè, clar, veiem a qualcun tècnic, per exemple, de Madrid, que veu aquesta frase, lo que passa en Mallorca se queda en Mallorca o se paga en Mallorca, que també aquí hi havia un pot de distorsió en aquesta traducció. Clar, a lo millor li pareixerà graciós i tot, no?
3: Jo, el primer volia dir dues paraules en el que xerrava Mantes, que també és molt important,

0: Cuba. Que estic totalment d'acord amb el que deia Sabadell Dosa, que coneix perfectament el teixit empresarial balear, i els nostres empresaris hotelers, en aquest cas, saben perfectament el que tenen entre mans. Antes he dit en broma que no s'hi fiqui l'administració espanyola, ara ho dic en sèrio. Si s'hi fica l'administració, indistintament de la relació que té en aquest moment, cuidado, jo crec que ho deixaria en mans d'aquestes empreses que ho sabran arreglar millor que els altres. Dit això, lo d'Aena, per jo, lo de Salón aquesta, no s'hauria de passar mai, però el menys important en negatiu que passa a l'aeroport. Per això l'aeroport, el disseny que ja hi havia, ja era complicat, el darrer disseny, després de les obres, és que ha posat això, és que és un sàdic, que es obliguen en els viatgers, en el client d'Aena, a haver de fer una quantitat de quasi de quilòmetres. Gent major, gent jove, després han convertit l'aeroport en un gran centre comercial en contra totalment del benestar, de la comoditat dels viatgers. No hi ha puestos suficient per seure quan hi ha un retrat d'avió. Lo de Tomàs, jo ja ho he patit aquest dia, Tomàs.
1: És que és indignant.
0: Tres plantes dedicades a l'alquiler turístic, més molt de residents europeus que arriben a un acord econòmic de preu, que deixen el seu cotxe tres mesos allà, això ho veiem cada dia, i en altres m'hauran deixat dues plantes. Jo vaig arribar la setmana passada per embarcar, com veiem tots, a partir de matí i tornar a l'hora baixa, no vaig trobar puesto, vaig perdre l'avió, vaig haver de tornar, perquè allà, si no aparques, ja pot fer voltes, eh? Per conseguir, en aquest moment, si els grups polítics, representants, siguin del color que siguin, no són capaços amb això de posar-se d'acord, pegar un vot a Madrid i dir, vins, aquí hem arribat, és que mira, que se dediquin a una altra cosa.
2: Bé, el conseller de Turisme, en Jaume Bauzà, va enviar una carta a Aena precisament amb aquest tema de Salona, però bé, hi ha moltes més reivindicacions. Ara vos contaré una anècdota, per exemple, que varen viure en Rafael Barceló i jo, que està a los mandos com a tècnic. Quan varen viatjar, per exemple, a Eivissa, és un vol, no?, intern, interilles, i el mateix el piloto mos va comentar que havia hagut retard perquè deixaven sortir abans en els altres vols, abans dels interns, no?, d'entre illes, a Eivissa, a Mallorca. Clar, això és un exemple també, no?, de que mos deixen a l'au darrer. No sé, Catalina.
3: No, i jo l'altre dissabte havia d'anar a cercar una lota que venia d'Eivissa, que no ve sovint, però havia de venir d'Eivissa, havia de venir i dir, no agafis cap taxi, que estàs... Ara, si me senten enviat Moragues, me renyarà, però vaig dir, agafes autobús per venir. Clar, i d'interir-les, en vez de fer-les sortir per arribades, les van sortir per sortides. Clar, i me diu, no hi ha res aquí, no hi ha cap parada de bus, no hi ha res. I un aeroport com aquest és complicat dir-li, no, has d'agafar un ascensor per anar, per tornar, tot això.
2: Ascensor fan... secreto, perquè tot sabrà
3: clar, exacte. Hi ha una sèrie de complicacions per la gent, per nosaltres, per jo no vull ser racista ni xenòfoba ni res, però per nosaltres, que molt movem d'una illa a l'altra, que el que deien, Tomàs, no tenim altra manera, els avions són els aeroports, els avions són els nostres cotxes, les nostres carreteres, és que no ho feim per Google, de que fa un avió, si ens volem comunicar.
0: Jo crec que Catalina, tu que els has conegut i no pretén criticar nou director, ni preferir cadascú que faig el que toca, però això en Meaurio o en Álvarez no ho haguessin consentit.
3: No, en Pedro Meaurio...
0: Perquè és que és un escàndol, el de l'aeroport, és una barbaritat. Set cintes d'embarque, arribes allà, estan a tope. Si n'hi ha 7 o 8 o 10, que serien suficients, n'hi ha la meitat de tancades. Hombre, i les coes per poder embarcar, o per poder embarcar no, per poder passar el primer control de seguretat. És que és tot un compte sentit, és un autèntic... Aena avui és un... l'aeroport és una autèntica barbaritat, tenint en compte el perjudici que patim els ciutadans, però també per visitants, el primer i el darrer que veuen, també ho pateixen.
3: No, és un territori... Sí, és un territori inhòspit, pels que som d'aquí i per la gent que ve de fora.
0: I pels que ha de passar.
3: Exacte.
4: Mira, perdó,